0: están pasando cosas. Se están alineando los planetas.
1: La U se viene, Inga me pongo de pie. Aquí está Inga, toca como dejas el centro. Valera, Valera, Valera, Valera, Valera, Valera, Valera, Valera, Valera, Valera, Valera, Valera, Valera, Valera, Valera, Valera, Valera, Valera, Valera, Valera, Valera, Valera, Valera, Valera, Valera, Valera, Valera, Valera, Valera, Valera, Valera, Valera, Valera, Valera, Valera, Valera, Valera, Valera, Valera, Valera, Valera, Valera, Valera, Valera, Valera, Valera, Valera, Valera, Valera, Valera, Valera, Valera, Valera, Valera, Valera, Valera, Valera, Valera, Valera, Valera, Valera, Valera, Valera, Valera, Valera, Valera, Valera, Valera, Valera, Valera, Valera, Valera, Valera, Valera, Valera, Valera, Valera, Valera, Valera, Valera, Valera, Valera, Valera, Valera, Valera, Valera, Valera, Valera, Valera, Valera, Valera, Valera, Valera, Valera, Valera, Valera, Valera, Valera, Valera, Valera, Valera, Valera, Valera, Valera, Valera, Valera, Valera, Valera, Valera, Valera, Valera, Valera, Valera, Valera, Valera, Valera, Valera, Valera, Valera, Valera, Valera, Valera, Valera, Valera, Valera, Valera, Valera, Valera, Valera, Valera, Valera, Valera, Valera, Valera, Valera, Valera, Valera, Valera, Valera, Valera, Valera, Valera, Valera, Valera, Valera, Valera, Valera, Valera, Valera, Valera, Valera, Valera, Valera, Valera, Valera, Valera, Valera, Valera, Valera, Valera, Valera, Valera, Valera, Valera, Valera, Valera, Valera, Valera, Valera, Valera, Valera, Valera, Valera, Valera, Valera, Valera, Valera, Valera, Valera, Valera, Valera, Valera, Valera, Valera, Valera,
0: Valera, Valera, Valera, Valera, Valera, Valera, Valera, Valera, Valera, Valera, Valera, Valera, Valera, Valera, Valera, Valera, Valera, Valera, Valera, Valera, Valera, Valera, Valera, Valera, Valera, Valera, Valera, Valera, Valera, Valera, Valera, Valera, Valera, Valera, Valera, Valera, Valera, Valera, Valera, Valera, Valera, Valera, Valera, Valera, Valera, Valera, Valera, Valera, Valera, Valera, Valera, Valera, Valera, Valera, Valera, Valera, Valera, Valera, Valera, Valera, Valera, Valera, Valera, Valera, Valera, Valera, Valera, Valera, Valera, Valera, Valera, Valera, Valera, Valera, Valera, Valera, Valera, Valera, Valera, Valera, Valera, Valera, Valera, Valera, Valera, Valera, Valera, Valera, Valera, Valera, Valera, Valera, Valera, Valera, Valera, Valera, Valera, Valera, Valera, Valera, Valera, Valera, Valera, Valera, Valera,